Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Hola, molt bon dia, què tal, com esteu? Són les 8 del matí, a aquesta hora a Ràdio Pineda ens hi posem nou torn de música que, com cada dia, t'estaré acompanyant fins a la 1 del migdia. Avui és divendres 4 de setembre, amb moltes cosetes que volem explicar-te. Ara, de seguida, a la punt del dia, t'explicarem les noves dates per renovar el DNI i el passaport a Pineda, però també a nivell cultural ens fixarem avui amb la presentació d'un llibre i, a més, també amb activitats aquest cap de setmana que repassarem. Res, de seguida, a la punt del dia. També la previsió del temps, a 2:15 del matí,

0: 94.6 FM.
1: Tot això i més que compartim a partir d'ara aquí amb Energia Positiva, a Ràdio Pineda, a banda de tota la informació que també t'expliquem a cada hora en punt.

Els dels 80 recuperant l'èxit de Cameo, que es diu Word Up, i que si enyores, tens ganes d'escoltar tota la música dels 80, no et perdis els diumenges al matí a partir de les 8 al Club dels 80 a Ràdio Pineda. Bé, aquesta hora, a la punt del dia, atenció, que hi ha noves dates per renovar el DNI i el passaport a Pineda. A partir d'avui, concretament a partir de 8:45 d'aquest matí, atenció, que les persones que tingueu 70 anys o més, o les que tingueu un grau de discapacitat igual o superior al 65%, avui mateix, a partir de 8:45 de matí, ja podreu demanar cita prèvia per renovar el DNI o el passaport en una d'aquestes dates, el 9 de setembre, a la comissaria de la policia local, o el 23 de setembre davant del Centre Cívic Poblenou. Per la resta de la ciutadania, les cites que quedin disponibles per la jornada del 23 de setembre haureu de demanar cita prèvia el dia 16 de setembre a partir de 8:45 del matí. Tot això per les persones empadronades a Pineda i amb el DNI o passaport que caduqui en els propers 6 mesos. Tota la informació la trobareu també al web municipal, pinedamar.cat, i també avui us ho expliquem als butlletins informatius i també ho compartim al portal de notícies de Pineda, www.radiopineda.cat. Seguim amb Max Navarro, és el nou èxit, es diu Inigualable, també a punt, Dominic Faik, Àlex Pérez i molta més música per arribar a 8:45 del matí. Conèixer la previsió del temps amb Jordi Pérez.

0: El Discourse de Natasha Benfield ens deixa 8:45 del matí. A aquesta hora per conèixer la previsió del temps amb Jordi Pérez, que tenim un cap de setmana per endavant i tot apunta que farà molta, molta calor. Jordi, bon dia.
1: Molt bon dia i bona hora.
0: Ens hem de preparar, no?
1: Sí, preparin-se perquè la calor serà molt intensa a tot Catalunya i no cal dir a la resta de l'Estat, Península Ibèrica, parts de França, una massa càlida extremadament rara, anòmala, doncs marcarà valors molt elevats a tots els nivells, també a 1.500 metres d'alçada, valors de més de 20 a 25 graus. Això és una autèntica barbaritat ja quan ens trobem al mes de setembre, però bé, ens tocarà viure-ho, és això, i els mapes que veiem avui divendres, dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, me'ls he mirat 2 vegades, no pot ser el que veuen els meus ulls, però sí, amb temperatures, insistim, extremes, i ahir dèiem, en Jordi ha dit, temperatures de la plena canícula, què carai de la canícula, seran més altes que la canícula. O sigui que déu-n'hi-do els dies que ens ve per davant. Ara tots els detalls. I bé, abans d'entrar en detalls, doncs, la jornada d'ahir, que va estar marcada doncs, pel sol tota la jornada, molt bona mar, temperatura de l'aigua 26-27, fantàstica. La mar, 10. Ahir els que tenim l'oportunitat doncs, de tenir aquest mar, doncs, sempre fent el banyet i fantàstic, un 10, aigua neta i almenys te refresques una miqueta. Màxima ahir que es va superar lleugerament els 30 graus, cap allà eren 3:45, es van filar cap als 30 graus i mig, també Pineda Nord, voltant els 30, Tordera 33, en fi, va anar per aquí, per tant, ja veuen que ahir ja van saltar els valors de més de 30 graus en els inicis de setembre. I en zones interiors, doncs ja han vist aquests 37, 38, 39 cap a la banda de Lleida, per tant, els 40 graus estan a tocar. Avui pràcticament ja saltarà algun 40 o més cap a la banda ponent, i en zones interiors pues, ja cauen els 35, 36 i algun 37, o sigui que ja el forn ja es comença a engegar, vaja, que ja es va engegar. I bé, mínima que ha botat els 21 graus i mig, ha augmentat molt la humitat, hi ha certa sensació de xafogor, estem voltant el 80-85% d'humitat, ara mateix aquí a Pineda i poblacions veïnes, i ja sentim més xafogor. Panorama, doncs, de sol avui divendres, 4 de setembre. Atenció als mapes del temps, perquè avui, doncs, pugen de 1 a 2, 3, 4 graus segons raconades, segons zones de, especialment zones interiors de Catalunya, pugen d'això, de 1 a 4 graus les màximes. Si ahir va fer calor, doncs avui una miqueta, no una miqueta, bastant més, o sigui que avui de nou, doncs, de 35 a 38, 39 poden ser bastant generals en zones interiors, del prelitoral cap a l'interior. Lleida, com dèiem, a zones de ponent poden superar els 40, i aquí, doncs, bé, voltarem els 30, 31, 32 graus, sempre en funció de les humitats. Si les humitats es mantenen elevades, doncs, mirin, entre 28 i 30. Si li dona mig matí, mig dia per baixar les humitats amb lleugers vents terrals, doncs poden pujar per sobre dels 30 graus. Però vaja, avui notarem més calor, més xafogor i un dia molt, molt pesat, i un sol que no cal dir, avui caurà foc del cel, eh? Ja l'hora que és, ja déu-n'hi-do com està escalfant, doncs imaginin-se en hores al migdia tarda, doncs com escalfarà. Tot plegat amb vents fluixos, brises, una mica més reforçadetes, potser cap a la banda de Tarragona, Barcelona, i aquí l'Almaresma dèbils, febles, una mica de garbinet en hores de la tarda. Molt bona mar, per suposat. Demà som, bé, cap de setmana, doncs mantenim el mateix patró. La massa càlida al damunt, fins i tot realçada, afectant el nord-est peninsular, parts de França, àrea del Pirineu. Això vol dir que la calor, doncs és probable doncs, que demà s'intensifiquin, algunes raconades puguin pujar 1 o 2 graus, segons zones, en d'altres sense canvis. Aquí mantenim el de sempre, o sigui, voltant els 30 graus. Si baixa les humitats, doncs la temperatura es pot enfilar per sobre clarament dels 30 graus, si es mantenen elevades, doncs voltarem, doncs això, els 29, 30, 31 graus, amb sensació de xafogor. Tot plegat, insistim, serà en funció de les humitats ambientals. Demà els vents seran fluixos, una mica de brisa de garbí, i la mar doncs, estarà molt, molt tranquil·leta. Diumenge, doncs, 3/4 del mateix, o sigui, que el cap de setmana no veiem canvis, voldrien aparèixer algun núvolet prim, eh? Però molt poc important pels cels de Catalunya, sense més conseqüències. Dilluns, dimarts, mantindria la calor molt intensa, potser lleugers descensos en zones interiors, aquí a la costa doncs, no veiem gaires canvis, la calor serà molt, molt, molt intensa, i a partir de dimecres, dijous, divendres, pues, sembla que unes masses fresques d'atlàntiques pues, volen avançar cap al nord peninsular i ens podien donar, comportar un alivi tèrmic, potser fins i tot un augment dels núvols i alguns ruixats. Això seria de dimecres, dijous en endavant. Però abans de que arribi aquest canvi, si és que arriba, ens hem de quedar amb aquests 4 o 5 dies infernals, així ho diem de clar. Ja han saltat rècords de temperatura màxima abans d'ahir a Barcelona, Fabra. Jo vaig quedar una mica sorprès. Va marcar 33 graus amb 6 dècimes. No es havia registrat una temperatura tan alta per un mes de setembre en els seus 114 anys de dades. Això a Barcelona. Però ahir ja van també caure més de 20-25 rècords en diversos observatoris de Catalunya que tenen 20-30 anys de dades. Avui probablement tornin a caure rècords a tòria dret i el cap de setmana doncs, també podien caure rècords, o sigui, superar els rècords que estan caient ahir, avui es poden tornar a superar on van caure ahir i potser anem així, o sigui, anem superant cada dia perquè fins diumenge els estem dient que la calor doncs, arribarà al pic màxim aquest cap de setmana, o sigui, qui no diu que els propers avui, demà i demà passat es van superant els rècords dels mateixos dies a les mateixes estacions. No sé si m'explico, que no serà un dia concret, sinó que si avui fa una estació un rècord, doncs demà pot superar el rècord d'avui. No sé si m'he explicat, o sigui que poca broma amb el que viurem doncs, aquests propers 4 o 5 dies, per tant, situació extremadament anòmala, excepcional, doncs tens, perquè hi ha avisos repartits per tota la geografia catalana, sobretot de moltes comarques catalanes. Ahir també me quedava sorprès mirant el mapa de màxims d'Andalusia. 45 graus amb dues dècimes, em sembla, a Tablada, població de Sevilla, Montoro, Córdoba també va marcar 44 i mig, però què és això? Estem al mes de setembre, i el curiós del cas d'aquest estiu terrible és que les màximes més elevades de l'Estat es van assolir el mes de juny, 22, 23 de juny, i ahir, a inicis de setembre. O sigui, juliol, agost, no han marcat les màximes, però això què és? O sigui, les han marcat el juny i el setembre. Quan això és una mica inèdit, no creuen que juliol-agost hauria d'haver les màximes més elevades? Doncs pues no, aquest any, de moment estan sent el juny i ahir, 3 de setembre, les màximes més elevades de l'estiu. I ja per acabar, ens refresquem una mica, Olga? Doncs mirin, ens refresquem, però ens hem de recular 61 anys enrere. Sí, ho diem així perquè a l'inici de setembre de 1965 una massa d'aire fred d'origen polar marítima se'ns va tirar a sobre, va arrencar des de Groenlàndia, va travessar illes britàniques, França, i ens va arribar al nord peninsular directament i va fer desplomar els termòmetres provocant nevades a tota l'àrea del Pirineu. Hi ha gruixos una mica destacats, sobretot en cotes altes, per exemple a la Tossa d'Alp, a la zona de la Molina, en fi, tota la serralada pirinenca va haver bones nevades el 2, 3, 4 de setembre, però de 1965, i les temperatures, no cal dir, en superfície es van desplomar, i les màximes més elevades doncs, van voltar els 22-23 graus de màxima, sobretot cap al Camp de Tarragona. A la resta vam estar entre els 18-20-21 graus. Qui els arreplegués aquests graus i aquesta fresca? Però estem parlant de fa 61 anys, també una situació excepcional, extremadament rara, anòmala, però bé, està tot en els arxius, a la hemeroteca. Ahir me mirava els mapes perquè a veure si me refresco una miqueta veient mapes una mica de colors blavosos, que això vol dir més fred del normal. Doncs això sí, efectivament, el que passava, no sé si algú se'n recordarà, això fa molts anys, però això és el que passava fa 61 anys, per tant, estàvem en una situació totalment al revés de la situació excepcional que viurem els propers 4 o 5 dies, perquè aquests 4 o 5 dies, doncs, tela els registres que deixarà, i com diem rècords, doncs, poca broma, perquè diem rècords de 20 o 30 anys, però qui diu que no seran de fa 50, 60 o 70 anys, perquè ja veurem fins on arribem. Tots els detalls, com sempre, dilluns, en resum, de veure quines temperatures s'han assolit. Aquí a l'Almeresma, doncs, mirin, entre 30 i 32 graus, calor molt intensa, però els màxims tocarà zones interiors en què, doncs, això, temperatures seran extremadament altes per l'època en qüestió. Bé, Olga, doncs de moment això és tot. Si tens alguna consulta...
0: No,
1: doncs...
0: no, dat i beneït, com aquell qui diu, és que no hem d'afegir res més, esperant que canviï una mica la tendència i es normalitzi bé una mica el clima que tenim. Jordi, ho deixem aquí, desitjar-te bon cap de setmana i dilluns ho repassem puntualment a 2:15 del matí.
1: Doncs igualment, doncs que passin molt bon cap de setmana, precaució amb la calor molt intensa, atenció als avisos repetits per tota la geografia, avui, sobretot el cap de setmana, barret, precaució, el sol cremarà de valent, vents fluixos, estem al setembre, sí, però el sol picarà com si estiguéssim a finals de juliol, primers d'agost, la massa càlida és crema i el sol doncs, estarà realçat amb la seva escalfor, doncs a més no poder. Per tant, molt d'atenció i precaució i ja està. Doncs molt bon cap de setmana i fins dilluns!
0: Que vagi bé, Jordi, fins dilluns!

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
5: obre
4: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
6: Són 3:15 del matí, seguim en directe a Ràdio Pineda amb energia positiva i amb propostes interessants que et recomanem per avui mateix, per exemple. Si jo ara et digués, si un gat tingués les claus per afrontar l'estrès del dia a dia, què em diries? Doncs mira, és una proposta d'un llibre que es presenta avui a la Biblioteca Serra i Moret. Són les 20 huelles de Gandalf Grey, de l'autora Elisa Anelli, que presenta, com us deia, avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret. Ens explica de què va el llibre i també us anima a venir a la presentació d'aquesta tarda.
7: Hola, soy Elisa Anelli, comunicadora animal i autora del llibre Les 20 huelles de Gandalf Grey, un manual para humanos estresados y acelerados, escrito por un gato que te hará cuestionar tu manera de vivir. Gandolfo, Gandalf Grey, fue mi gato y durante los años que compartimos juntos me dejó muchísimos mensajes y aprendizajes. De ahí nacieron estas 20 huellas, 20 pequeñas lecciones sobre nuestra manera de vivir, vista desde la mirada de un gato que probablemente ha entendido algunas cosas bastante mejor que nosotros, los humanos. Con su ironía felina, Gandolfo habla de nuestras prisas, de la necesidad de controlarlo todo, de lo poco que vivimos el presente, y nos recuerda que quizás la vida sería bastante más sencilla con un poco más de calma, más autenticidad, más disfrute y, por supuesto, alguna siesta. Es un libro para sonreír, pero también para detenerse a reflexionar y, quién sabe, quizá hasta aprender a ronronear un poco más por la vida. Si amas a los animales, aunque no sea especialmente de los gatos, no te lo puedes perder, porque las huellas de Gandolfo hablan en realidad de todo lo que los animales pueden enseñarnos sobre la vida. Ellos han aprendido a vivir de manera diferente. Me encantaría contaros cómo nació este libro, quién era Gandolfo y compartir algunas de sus huellas en la presentación, que será el día viernes 4 de septiembre en la Biblioteca de Pineda de Mar. Así que estáis todos invitados, me encantará encontraros ahí y compartir este ratitos juntos aprendiendo de Gandolfo y de todos los animales.

0: Són les 9. Notícies.
1: Obert un procés de selecció a Pineda per cobrir 15 llocs de treball en un nou establiment comercial. Els llocs de treball són per atenció al públic i suport a l'activitat comercial en un nou establiment que s'instal·larà al municipi. Les vacants són per jornades parcials del 55% i el procés de selecció inclourà entrevistes personals i dinàmiques de grup. Les persones candidates comptaran amb l'acompanyament del Centre Innova de l'Ajuntament de Pineda durant tot el procés. Les persones interessades ja podeu presentar la candidatura a través de la plataforma pública de recerca de feina Xaloc. També heu de fer arribar el currículum actualitzat al correu electrònic del Centre Innova de Pineda. El correu és innova.ocupació@pinedademar.org. L'Oficina Local d'Habitatge de Pineda atén temporalment a les dependències de benestar social situades al carrer Major 44. El trasllat es va decidir ahir després d'un incident registrat a les instal·lacions de l'oficina, on una persona va increpar de manera violenta el personal que hi treballa i va acabar trencant el vidre de la porta d'accés. L'Ajuntament de Pineda ha anunciat noves dates per la renovació del DNI i del passaport al municipi. L'objectiu és continuar facilitant l'accés a aquest servei als col·lectius que més ho necessiten. Des d'avui, les persones de més de 70 anys o aquelles que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65% podran sol·licitar cita prèvia per renovar la seva documentació. Les renovacions es duran a terme en dues jornades, el 9 de setembre a la comissaria de la policia local i el 23 de setembre davant del Centre Cívic Poblenou. Pel que fa a la resta de la ciutadania, les cites que quedin disponibles per la jornada del 23 de setembre s'obriran el dia 16 a partir de 2:15 del matí. Recordem que aquest servei està adreçat exclusivament a persones empadronades a Pineda i que tinguin el DNI o el passaport a punt de caducar els pròxims 6 mesos. Les cites es poden demanar presencialment a l'Ajuntament de Pineda o bé a través del web municipal pinedademar.cat. També us recordem que Pineda obre la convocatòria de beques per a activitats esportives extraescolars d'aquest curs. Les famílies interessades poden presentar les seves sol·licituds del 7 al 20 de setembre, amb dos inclosos, presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o bé de manera telemàtica a través de la seu electrònica. Recordem que també cal cita prèvia. I el temps marcat per la intensa calor d'avui i també pel cap de setmana.

0: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dents concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Són les 10. Notícies.
1: Des d'ara, per entrar a La meva salut, caldrà tenir l'IDCAT mòbil, un sistema d'identificació vinculat al telèfon que reforça la seguretat. El canvi s'aplicarà de manera progressiva fins a finals d'any i, si la implantació funciona correctament, l'accés amb contrasenya deixarà d'estar disponible. Per facilitar l'accés, la novetat més destacada és que es podran gestionar diferents perfils des d'un mateix compte. Això permetrà que familiars o persones autoritzades puguin fer tràmits com demanar hora al metge, consultar la targeta sanitària o gestionar receptes, una qüestió que preocupava a la ciutadania. Demà dissabte es farà a Pineda una nova sessió del programa CX Training Beach, una proposta esportiva gratuïta per fer exercici a la platja dels Pins. L'activitat començarà a 8:45 del matí amb una sessió de circuit training i tot seguit es farà una sessió de cross beach. La iniciativa forma part de la programació esportiva impulsada per l'Ajuntament de Pineda i el Complex Esportiu Municipal de Can Xauvet, perquè aquest estiu ja s'han ofert diverses jornades d'entrenament a la platja. L'objectiu és fomentar l'activitat física en un entorn natural i aprofitar els espais del litoral per practicar esport. La temporada sardanista d'estiu a Pineda entra a la recta final. Hi haurà sardanes diumenge a càrrec de la Cobla Xaloc a 8:15 del vespre a la plaça de les Mèlies. Recordem que la temporada de sardanes a Pineda l'organitza Mare Nostrum amb el suport de l'Ajuntament i continuarà el dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. En aquest cas, hi haurà una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla, la principal de Cassà. Continua el festival Micròmetre, dirigit pels pinedencs Joan Gallar i Anna Stoll, de La Guàrdia Produccions. Un festival que aquest any celebra el seu 10è aniversari i compta amb una programació especial amb noms destacats de les arts escèniques. Destaquem aquest dissabte la gala especial d'aniversari amb la participació de més d'una vintena d'artistes convidats d'edicions anteriors. I de diumenge destaquem l'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer, que ja té totes les entrades venudes. Escoltem Anna Stoll.
2: Hem intentat fer com una mica una gala, no? Com una espècie de recopilatori. Sabem de tanta gent que ha vingut durant aquests 10 anys que molta gent se la farà seva, aquesta festa, no? Tot a través del portal Entràpolis, igual que qualsevol altre espectacle.
3: Tenim el Quim Masferrer, que fa una edició especial del Bona Gent.
2: Perquè ja hem exhaurit localitat. Ja...
1: Tota la informació a festivalmicròmetre.cat. I aquesta tarda es presenta el llibre Les 20 huelles de Gandalf Grey, de l'autora Elisa Anelli. La presentació, recordem-ho, es fa des de les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret, a través de 20 reflexions inspirades en la manera de viure dels gats. La seva autora explica en el llibre i convida els lectors a aturar-se, observar l'entorn i replantejar-se alguns dels hàbits que marquen el ritme accelerat de la vida actual.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
5: Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Estem amb pell de gallina, Déu-n'hi-do, això sí que és un èxit amb totes les seves lletres. Olivia Newton-John i John Travolta recuperant aquest èxit de pel·lícula des del Gris.
1: Ràdio Pineda.

0: Són les 11. Notícies.
1: Obert un procés de selecció a Pineda per cobrir 15 llocs de treball en un nou establiment comercial. Els llocs de treball són per atenció al públic i suport a l'activitat comercial en un nou establiment que s'instal·larà al municipi. Les vacants són per jornades parcials del 55% i el procés de selecció inclourà entrevistes personals i dinàmiques de grup. Les persones candidates comptaran amb l'acompanyament del Centre Innova de l'Ajuntament de Pineda durant tot el procés. Les persones interessades ja podeu presentar la candidatura a través de la plataforma pública de recerca de feina Xaloc. També heu de fer arribar el currículum actualitzat al correu electrònic del Centre Innova de Pineda. El correu és innova.ocupació@pinedademar.org. L'Oficina Local d'Habitatge de Pineda atén temporalment a les dependències de benestar social situades al carrer Major 44. El trasllat es va decidir ahir després d'un incident registrat a les instal·lacions de l'oficina, on una persona va increpar de manera violenta el personal que hi treballa i va acabar trencant el vidre de la porta d'accés. L'Ajuntament de Pineda ha anunciat noves dates per la renovació del DNI i del passaport al municipi. L'objectiu és continuar facilitant l'accés a aquest servei als col·lectius que més ho necessiten. Des d'avui, les persones de més de 70 anys o aquelles que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65% podran sol·licitar cita prèvia per renovar la seva documentació. Les renovacions es duran a terme en dues jornades, el 9 de setembre a la comissaria de la policia local i el 23 de setembre davant del Centre Cívic Poblenou. Pel que fa a la resta de la ciutadania, les cites que quedin disponibles per la jornada del 23 de setembre s'obriran el dia 16 a partir de 2:15 del matí. Recordem que aquest servei està adreçat exclusivament a persones empadronades a Pineda i que tinguin el DNI o el passaport a punt de caducar els pròxims 6 mesos. Les cites es poden demanar presencialment a l'Ajuntament de Pineda o bé a través del web municipal pinedademar.cat. També us recordem que Pineda obre la convocatòria de beques per a activitats esportives extraescolars d'aquest curs. Les famílies interessades poden presentar les seves sol·licituds del 7 al 20 de setembre, amb dos inclosos, presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o bé de manera telemàtica a través de la seu electrònica. Recordem que també cal cita prèvia. I el temps marcat per la intensa calor d'avui i també pel cap de setmana. Radio.

0: És l'homenatge de la Ludwig Bank al seu tècnic de so, Xavier. Però també, per extensió, a tots els tècnics de so que fan possible tots els espectacles per tal que el públic pugui gaudir d'un bon so i d'una bona posada en escena. Què faríem sense aquests tècnics de so? Per vosaltres, la cançó de la Ludwig Bank. Aquí seguim amb energia positiva compartint amb tu el matí migdia d'avui divendres 4 de setembre. Això és Ràdio Pineda. Com sempre, gràcies per ser-hi, per preferir-nos. I si t'acabes d'incorporar, sigues molt benvingut o molt benvinguda. I gràcies per acompanyar-me. Seguim. Florence and the Machine, You Got the Love.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through.

0: Contenta, el company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte amb ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de comerciants i empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
3: obre
0: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80.
3: El Club dels 80.
0: Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 12. Notícies.
1: Des d'ara, per entrar a La meva salut, caldrà tenir l'IDECAT mòbil, un sistema d'identificació vinculat al telèfon que reforça la seguretat. El canvi s'aplicarà de manera progressiva fins a finals d'any i si la implantació funciona correctament, l'accés amb contrasenya deixarà d'estar disponible. Per facilitar l'accés, la novetat més destacada és que es podran gestionar diferents perfils des d'un mateix compte. Això permetrà que familiars o persones autoritzades puguin fer tràmits com demanar hora al metge, consultar la targeta sanitària o gestionar receptes, una qüestió que preocupava a la ciutadania. Demà dissabte es farà a Pineda una nova sessió del programa CX Training Beach, una proposta esportiva gratuïta per fer exercici a la platja dels Pins. L'activitat començarà a 8:45 del matí amb una sessió de circuit training i tot seguit es farà una sessió de cross beach. La iniciativa forma part de la programació esportiva impulsada per l'Ajuntament de Pineda i el Complex Esportiu Municipal de Can Xauvet, perquè aquest estiu ja s'han ofert diverses jornades d'entrenament a la platja. L'objectiu és fomentar l'activitat física en un entorn natural i aprofitar els espais del litoral per practicar esport. La temporada sardanista d'estiu a Pineda entra a la recta final. Hi haurà sardanes diumenge a càrrec de la Cobla Xaloc a 8:15 del vespre a la plaça de les Mèlies. Recordem que la temporada de sardanes a Pineda l'organitza Mare Nostrum amb el suport de l'Ajuntament i continuarà el dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. En aquest cas, hi haurà una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla, la principal de Cassà. Continua el festival Micròmetre, dirigit pels pinedencs Joan Gallar i Anna Stoll, de la Guàrdia Produccions. Un festival que aquest any celebra el seu 10è aniversari i compta amb una programació especial amb noms destacats de les arts escèniques. Destaquem aquest dissabte la gala especial d'aniversari amb la participació de més d'una vintena d'artistes convidats d'edicions anteriors. I de diumenge destaquem l'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer, que ja té totes les entrades venudes. Escoltem Anna Stoll.
2: Hem intentat fer com una mica una gala, no? Com una espècie de recopilatori. Sabem de tanta gent que ha vingut durant aquests 10 anys que molta gent se la farà seva, aquesta festa, no? Tot a través del portal Entràpolis, igual que qualsevol altre espectacle.
3: Tenim el Quim Masferrer, que fa una edició especial del Bona Gent.
2: Perquè ja hem exhaurit localitat. Ja...
1: Tota la informació a festivalmicròmetre.cat. I aquesta tarda es presenta el llibre Les 20 huelles de Gandalf Grey, de l'autora Elisa Anelli. La presentació, recordem-ho, es fa des de les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret, a través de 20 reflexions inspirades en la manera de viure dels gats. La seva autora explica en el llibre i convida els lectors a aturar-se, observar l'entorn i replantejar-se alguns dels hàbits que marquen el ritme accelerat de la vida actual.

0: Amb Meloco seguim compartint bona música avui divendres matí d'aquest 4 de setembre a les portes d'un nou cap de setmana. Veiem energia positiva que seguim compartint des d'aquí, des de Ràdio Pineda. A punt, Olivia Rodrigo, Drop Dead, també Rihanna, Second Voice, Purple Disco Machine, Banda Neon i molts més.
1: Ja no és Madrid, sin ti.
2: Ràdio Pineda.

0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda, obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: Changi가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

És aquesta col·laboració que ha donat la volta al món de Rose i Bruno Mars amb APT, que recuperem també aquests minuts. De seguida també amb Aitana, superestrella, i com aquell qui no vol la cosa, arribarem ja a la una. La cita amb l'informatiu del migdia, i per tant jo ho deixo aquí. Hem estat junts des de les 8 del matí fins ara, com sempre, un plaer. El meu nom és Olga Dieguer. Res, desitjar-te que tinguis bon cap de setmana. Dilluns ens tornem a sentir, si tu vols, aquí a les 8 del matí.

0: obert un procés de selecció a Pineda per cobrir 15 llocs de treball en un nou establiment comercial. Les places són d'atenció al públic i suport a l'activitat comercial en aquest nou establiment que s'instal·larà al municipi. Són vacants per jornades parcials del 55% i el procés de selecció inclourà entrevistes personals i dinàmiques de grup. Les persones candidates comptaran amb l'acompanyament del Centre Innova de l'Ajuntament de Pineda durant tot el procés. Les persones interessades ja podeu presentar la candidatura a través de la plataforma pública de recerca de feina Xaloc. També heu d'enviar el currículum actualitzat al correu electrònic del Centre Innova de Pineda. El correu és innova.ocupació@pinedademar.org. innova.ocupació@pinedademar.org. Des del Centre Innova de l'Ajuntament de Pineda, animen totes les persones que busquen feina a aprofitar aquesta oportunitat per optar a una de les 15 places disponibles d'aquests llocs de treball. L'Ajuntament de Pineda ha anunciat noves dates per la renovació del DNI i el passaport al municipi amb l'objectiu de continuar facilitant l'accés a aquest servei als col·lectius que més ho necessiten. Des d'avui, les persones de 70 anys o més i aquelles que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65% podran sol·licitar cita prèvia per renovar la seva documentació. Les renovacions es duran a terme en dues jornades. Serà el 9 de setembre a la comissaria de la policia local i el 23 de setembre davant del Centre Cívic Poblenou. Pel que fa a la resta de la ciutadania, les cites que quedin disponibles per la jornada del dia 23 s'obriran el 16 de setembre. Aquest servei està adreçat exclusivament a persones empadronades a Pineda que tinguin el DNI o el passaport a punt de caducar en els pròxims 6 mesos. Les cites es poden demanar presencialment a l'Ajuntament de Pineda o bé a través del web municipal pinedademar.cat. Pineda obre la convocatòria de beques per a activitats esportives extraescolars per a aquest curs. Les famílies interessades podran presentar les seves sol·licituds del 7 al 20 de setembre, tots dos dies inclosos, ja sigui presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o bé de manera telemàtica a través de la seu electrònica. L'Ajuntament recorda que per tramitar la beca és imprescindible disposar de cita prèvia, unes cites que es poden demanar trucant al telèfon de l'Ajuntament 93 767 1560 o a través del web municipal que és www.citaprèvia.pinedademar.org. L'objectiu d'aquestes ajudes és facilitar l'accés dels infants i joves a la pràctica esportiva fora de l'horari escolar. Recordem que l'Oficina Local d'Habitatge de Pineda atendrà temporalment a les dependències de benestar social situades al carrer Major 44, segons ha informat l'Ajuntament de Pineda. El trasllat s'ha decidit després d'un incident registrat a les instal·lacions de l'Oficina d'Habitatge on una persona va increpar de manera violenta ahir el personal que hi treballa i acabar trencant el vidre de la porta d'accés. No es van registrar ferits ni tampoc altres desperfectes més enllà dels danys ocasionats a la porta. Tot i això, la ruptura del vidre ha obligat a adoptar mesures provisionals per garantir el funcionament normal del servei i també la seguretat de treballadors i usuaris. Per aquest motiu, mentre es duen a terme les actuacions necessàries per reparar els desperfectes, l'atenció de l'Oficina Local d'Habitatge es presta des de les dependències municipals de benestar social al carrer Major 44 fins que això estigui reparat. A partir d'ara, per entrar a La Meva Salut, caldrà tenir l'IDCAT mòbil, un sistema d'identificació vinculat al telèfon que reforça la seguretat i la confidencialitat de les dades mèdiques. El canvi s'aplicarà de manera progressiva fins a finals d'any i si la implantació funciona correctament, l'accés amb contrasenya deixarà d'estar disponible. Per facilitar l'accés, la novetat més destacada és que es podran gestionar diferents perfils des d'un mateix compte. Això permetrà que familiars o persones autoritzades puguin fer tràmits com demanar hora al metge, consultar la targeta sanitària o gestionar receptes. La temporada sardanista d'estiu a Pineda entra a la recta final. Queden dues ballades de sardanes. Hi haurà una nova audició aquest diumenge a càrrec de la cobla Xaloc a 8:15 del vespre a la plaça de les Mèlies, una de les formacions habituals de la temporada sardanista pinedenca. Recordem que la temporada de sardanes a Pineda l'organitza Mare Nostrum amb el suport de l'Ajuntament i continuarà el dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, amb una nova ballada de sardanes que serà a càrrec de la cobla La Principal de Cassà. Aquests dies continua el festival Micròmetre, dirigit pels pinedencs Joan Gallar i Anna Estol, de la Guàrdia Produccions. El festival celebra el seu desè aniversari i compta amb una programació especial amb noms destacats de les arts escèniques. Destaquem que aquest dissabte hi ha la gala especial d'aniversari amb la participació de més d'una vintena d'artistes convidats d'edicions anteriors. I diumenge l'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer, això sí, amb totes les entrades ja venudes. En parlen Anna Estol i Joan Gallar.
1: Hem intentat fer com una mica una gala, no? Com una espècie de recopilatori. Sabem de tanta gent que ha vingut durant aquests 10 anys que molta gent se la farà seva aquesta festa, no? Tot a través del portal Entràpolis, igual que qualsevol altre espectacle.
2: Tenim el Quim Masferrer, que fa una edició especial del Bona Gent.
1: Però que ja m'heu exhaurit localitat.
0: Informació i venda d'entrades a festivalmicròmetre.cat. I el Festival Nits d'Estiu de Calella ha tancat l'edició d'aquest any amb xifra rècord i es consolida com un dels grans referents del Maresme. El certamen ha plegat 7.500 assistents, un 7% més que l'any passat, i ha exhaurit les entrades de 14 de les 18 propostes programades entre concerts, monòlegs i vespreig. L'ocupació mitjana ha estat del 92%, segons dades de l'Ajuntament de Calella. I aquest dissabte a Pineda es fa una nova sessió del programa CX Training Beach, una proposta esportiva gratuïta per fer exercici a la platja dels Pins. Una activitat que començarà a 9:15 del matí demà amb una sessió de circuit training i tot seguit es farà la sessió de Cross Beach. La iniciativa forma part de la programació esportiva impulsada per l'Ajuntament de Pineda i el Complex Esportiu Municipal de Can Xauvet, que aquest estiu ja ha ofert diverses jornades d'entrenament a la platja. L'objectiu és fomentar l'activitat física en un entorn natural i aprofitar els espais del litoral per practicar esport, un esport que es pot fer demà a Pineda. I atenció, que les temperatures van a l'alça. De fet, la màxima d'ahir va ser de 30 graus i mig a Pineda. Avui les màximes voltaran entre els 30 i els 32 graus. Les mínimes també seran càlides i es manté la bona mar. Una calor que serà molt intensa durant tot aquest cap de setmana i també amb la temperatura de l'aigua del mar força alta, 26 graus. Això ens ho explica el nostre home del temps, Jordi Pérez.
3: La calor serà molt intensa a tot Catalunya. Una massa càlida extremadament rara, anòmala, marcarà valors molt elevats a tots els nivells i els mapes que veiem avui divendres, dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, amb vent, temperatures, insistim, extremes i més altes que la canícula. Avui, doncs, pugen de 1 a 2, 3, 4 graus, segons raconades, segons zones, especialment zones interiors de Catalunya. Avui notarem més calor, més xafogor i un dia molt, molt pesat i un sol que no cal dir, avui caurà foc del cel, eh? Cap de setmana, doncs, mantenim el mateix patró. La calor, doncs, és probable, doncs, que demà s'intensifiquin, algunes raconades puguin pujar 1 o 2 graus, segons zones, en d'altres sense canvis. Aquí mantenim el de sempre, o sigui, voltant els 30 graus, i la mar, doncs, estarà molt, molt tranquil·leta. Diumenge, doncs, 3/4 del mateix, o sigui, el que al cap de setmana no veiem canvis, voldrien aparèixer algun núvolet prim, eh? Però molt poc important. Dilluns, dimarts, mantindria la calor molt intensa, potser lleugers descensos en zones interiors. Aquí a la costa, doncs, no veiem gaires canvis, la calor serà molt, molt, molt intensa, i a partir de dimecres, dijous, divendres, pues, sembla que unes masses fresques, atlàntiques, pues, volen avançar cap al nord peninsular i ens podien donar, comportar un alivi tèrmic, potser fins i tot un augment dels núvols i alguns ruixats. Això seria de dimecres, dijous en endavant.

0: 94.6 FM.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
0: Ràdio Pineda.

0: Són les dues. Notícies.
1: Obert un procés de selecció a Pineda per cobrir 15 llocs de treball en un nou establiment comercial. Els llocs de treball són per atenció al públic i suport a l'activitat comercial en un nou establiment que s'instal·larà al municipi. Les vacants són per jornades parcials del 55% i el procés de selecció inclourà entrevistes personals i dinàmiques de grup. Les persones candidates comptaran amb l'acompanyament del Centre Innova de l'Ajuntament de Pineda durant tot el procés. Les persones interessades ja podeu presentar la candidatura a través de la plataforma pública de recerca de feina Xaloc. També heu de fer arribar el currículum actualitzat al correu electrònic del Centre Innova de Pineda. El correu és innova.ocupació@pinedademar.org. L'Oficina Local d'Habitatge de Pineda atén temporalment a les dependències de benestar social situades al carrer Major 44. El trasllat es va decidir ahir després d'un incident registrat a les instal·lacions de l'oficina, on una persona va increpar de manera violenta el personal que hi treballa i va acabar trencant el vidre de la porta d'accés. L'Ajuntament de Pineda ha anunciat noves dates per la renovació del DNI i del passaport al municipi. L'objectiu és continuar facilitant l'accés a aquest servei als col·lectius que més ho necessiten. Des d'avui, les persones de més de 70 anys o aquelles que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65% podran sol·licitar cita prèvia per renovar la seva documentació. Les renovacions es duran a terme en dues jornades, el 9 de setembre a la comissaria de la policia local i el 23 de setembre davant del Centre Cívic Poblenou. Pel que fa a la resta de la ciutadania, les cites que quedin disponibles per la jornada del 23 de setembre s'obriran el dia 16 a partir de 2:15 del matí. Recordem que aquest servei està adreçat exclusivament a persones empadronades a Pineda i que tinguin el DNI o el passaport a punt de caducar els pròxims 6 mesos. Les cites es poden demanar presencialment a l'Ajuntament de Pineda o bé a través del web municipal pinedademar.cat. També us recordem que a Pineda obre la convocatòria de beques per a activitats esportives extraescolars d'aquest curs. Les famílies interessades poden presentar les seves sol·licituds del 7 al 20 de setembre, amb dos inclosos, presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o bé de manera telemàtica a través de la seu electrònica. Recordem que també cal cita prèvia. I el temps marcat per la intensa calor d'avui i també pel cap de setmana.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
2: obre
1: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia,

0: Són les 3. Notícies.
1: Des d'ara, per entrar a La meva salut, caldrà tenir l'IDCAT mòbil, un sistema d'identificació vinculat al telèfon que reforça la seguretat. El canvi s'aplicarà de manera progressiva fins a finals d'any i, si la implantació funciona correctament, l'accés amb contrasenya deixarà d'estar disponible. Per facilitar l'accés, la novetat més destacada és que es podran gestionar diferents perfils des d'un mateix compte. Això permetrà que familiars o persones autoritzades puguin fer tràmits com demanar hora al metge, consultar la targeta sanitària o gestionar receptes, una qüestió que preocupava a la ciutadania. Demà dissabte es farà a Pineda una nova sessió del programa CX Training Beach, una proposta esportiva gratuïta per fer exercici a la platja dels Pins. L'activitat començarà a 8:45 del matí amb una sessió de circuit training i tot seguit es farà una sessió de cross beach. La iniciativa forma part de la programació esportiva impulsada per l'Ajuntament de Pineda i el Complex Esportiu Municipal de Can Xauvet, perquè aquest estiu ja s'han ofert diverses jornades d'entrenament a la platja. L'objectiu és fomentar l'activitat física en un entorn natural i aprofitar els espais del litoral per practicar esport. La temporada sardanista d'estiu a Pineda entra a la recta final. Hi haurà sardanes diumenge a càrrec de la Cobla Xaloc a 8:15 del vespre a la plaça de les Mèlies. Recordem que la temporada de sardanes a Pineda l'organitza Mare Nostrum amb el suport de l'Ajuntament i continuarà el dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. En aquest cas, hi haurà una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla, la principal de Cassà. Continua el festival Micròmetre, dirigit pels pinedencs Joan Gallar i Anna Stoll, de la Guàrdia Produccions. Un festival que aquest any celebra el seu 10è aniversari i compta amb una programació especial amb noms destacats de les arts escèniques. Destaquem aquest dissabte la gala especial d'aniversari amb la participació de més d'una vintena d'artistes convidats d'edicions anteriors. I de diumenge destaquem l'espectacle Bona Gent, de Quim Mas Ferrer, que ja té totes les entrades venudes. Escoltem Anna Stoll.
2: Hem intentat fer com una mica una gala, no? Com una espècie de recopilatori. Sabem de tanta gent que ha vingut durant aquests 10 anys que molta gent se la farà seva, aquesta festa, no? Tot a través del portal Entràpolis, igual que qualsevol altre espectacle.
3: Tenim el Quim Mas Ferrer, que fa una edició especial del Bona Gent.
2: Però que ja hem exhaurit localitat. Ja...
1: Tota la informació a festivalmicròmetre.cat. I aquesta tarda es presenta el llibre Les 20 huelles de Gandalf Grey, de l'autora Elisa Anelli. La presentació, recordem-ho, es fa des de les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret, a través de 20 reflexions inspirades en la manera de viure dels gats. La seva autora explica en el llibre i convida els lectors a aturar-se, observar l'entorn i replantejar-se alguns dels hàbits que marquen el ritme accelerat de la vida actual.

0: Són les 4. Notícies.
1: Obert un procés de selecció a Pineda per cobrir 15 llocs de treball en un nou establiment comercial. Els llocs de treball són per atenció al públic i suport a l'activitat comercial en un nou establiment que s'instal·larà al municipi. Les vacants són per jornades parcials del 55% i el procés de selecció inclourà entrevistes personals i dinàmiques de grup. Les persones candidates comptaran amb l'acompanyament del Centre Innova de l'Ajuntament de Pineda durant tot el procés. Les persones interessades ja podeu presentar la candidatura a través de la plataforma pública de recerca de feina Xaloc. També heu de fer arribar el currículum actualitzat al correu electrònic del Centre Innova de Pineda. El correu és innova.ocupació@pinedademar.org. L'Oficina Local d'Habitatge de Pineda atén temporalment a les dependències de benestar social situades al carrer Major 44. El trasllat es va decidir ahir després d'un incident registrat a les instal·lacions de l'oficina, on una persona va increpar de manera violenta el personal que hi treballa i va acabar trencant el vidre de la porta d'accés. L'Ajuntament de Pineda ha anunciat noves dates per la renovació del DNI i del passaport al municipi. L'objectiu és continuar facilitant l'accés a aquest servei als col·lectius que més ho necessiten. Des d'avui, les persones de més de 70 anys o aquelles que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65% podran sol·licitar cita prèvia per renovar la seva documentació. Les renovacions es duran a terme en dues jornades, el 9 de setembre a la comissaria de la policia local i el 23 de setembre davant del Centre Cívic Poblenou. Pel que fa a la resta de la ciutadania, les cites que quedin disponibles per la jornada del 23 de setembre s'obriran el dia 16 a partir de 2:15 del matí. Recordem que aquest servei està adreçat exclusivament a persones empadronades a Pineda i que tinguin el DNI o el passaport a punt de caducar els pròxims 6 mesos. Les cites es poden demanar presencialment a l'Ajuntament de Pineda o bé a través del web municipal pinedademar.cat. També us recordem que Pineda obre la convocatòria de beques per a activitats esportives extraescolars d'aquest curs. Les famílies interessades poden presentar les seves sol·licituds del 7 al 20 de setembre, amb dos inclosos, presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o bé de manera telemàtica a través de la seu electrònica. Recordem que també cal cita prèvia. I el temps marcat per la intensa calor d'avui i també pel cap de setmana.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: energia positiva. Don't you want me like I want you, baby? Són les 5. Notícies.
1: Des d'ara, per entrar a La meva salut, caldrà tenir l'IDCAT mòbil, un sistema d'identificació vinculat al telèfon que reforça la seguretat. El canvi s'aplicarà de manera progressiva fins a finals d'any i, si la implantació funciona correctament, l'accés amb contrasenya deixarà d'estar disponible. Per facilitar l'accés, la novetat més destacada és que es podran gestionar diferents perfils des d'un mateix compte. Això permetrà que familiars o persones autoritzades puguin fer tràmits com demanar hora al metge, consultar la targeta sanitària o gestionar receptes, una qüestió que preocupava a la ciutadania. Demà dissabte es farà a Pineda una nova sessió del programa CX Training Beach, una proposta esportiva gratuïta per fer exercici a la platja dels Pins. L'activitat començarà a 8:45 del matí amb una sessió de circuit training i tot seguit es farà una sessió de cross beach. La iniciativa forma part de la programació esportiva impulsada per l'Ajuntament de Pineda i el Complex Esportiu Municipal de Can Xauvet, perquè aquest estiu ja s'han ofert diverses jornades d'entrenament a la platja. L'objectiu és fomentar l'activitat física en un entorn natural i aprofitar els espais del litoral per practicar esport. La temporada sardanista d'estiu a Pineda entra a la recta final. Hi haurà sardanes diumenge a càrrec de la Cobla Xaloc a 8:45 del vespre a la plaça de les Mèlies. Recordem que la temporada de sardanes a Pineda l'organitza Mare Nostrum amb el suport de l'Ajuntament i continuarà el dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. En aquest cas, hi haurà una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla, la principal de Cassà. Continua el festival Micròmetre, dirigit pels pinedencs Joan Gallar i Anna Stoll, de La Guàrdia Produccions. Un festival que aquest any celebra el seu 10è aniversari i compta amb una programació especial amb noms destacats de les arts escèniques. Destaquem aquest dissabte la gala especial d'aniversari amb la participació de més d'una vintena d'artistes convidats d'edicions anteriors. I de diumenge destaquem l'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer, que ja té totes les entrades venudes. Escoltem Anna Stoll.
2: Hem intentat fer com una mica una gala, no? Com una espècie de recopilatori. Sabem de tanta gent que ha vingut durant aquests 10 anys que molta gent se la farà seva, aquesta festa, no? Tot a través del portal Entràpolis, igual que qualsevol altre espectacle.
3: Tenim el Quim Masferrer, que fa una edició especial del Bona Gent.
2: Perquè ja hem exhaurit localitat. Ja...
1: Tota la informació a festivalmicròmetre.cat. I aquesta tarda es presenta el llibre Les 20 huelles de Gandalf Grey, de l'autora Elisa Anelli. La presentació, recordem-ho, es fa des de les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret, a través de 20 reflexions inspirades en la manera de viure dels gats. La seva autora explica en el llibre i convida els lectors a aturar-se, observar l'entorn i replantejar-se alguns dels hàbits que marquen el ritme accelerat de la vida actual.

0: Dental Company Pineda et desitja Feliç Any Nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda, obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda. Al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
3: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: obert un procés de selecció a Pineda per cobrir 15 llocs de treball en un nou establiment comercial. Les places són d'atenció al públic i suport a l'activitat comercial en aquest nou establiment que s'instal·larà al municipi. Són vacants per jornades parcials del 55% i el procés de selecció inclourà entrevistes personals i dinàmiques de grup. Les persones candidates comptaran amb l'acompanyament del Centre Innova de l'Ajuntament de Pineda durant tot el procés. Les persones interessades ja podeu presentar la candidatura a través de la plataforma pública de recerca de feina Xaloc. També heu d'enviar el currículum actualitzat al correu electrònic del Centre Innova de Pineda. El correu és innova.ocupació@pinedademar.org. innova.ocupació@pinedademar.org. Des del Centre Innova de l'Ajuntament de Pineda, animen totes les persones que busquen feina a aprofitar aquesta oportunitat per optar a una de les 15 places disponibles d'aquests llocs de treball. L'Ajuntament de Pineda ha anunciat noves dates per la renovació del DNI i el passaport al municipi amb l'objectiu de continuar facilitant l'accés a aquest servei als col·lectius que més ho necessiten. Des d'avui, les persones de 70 anys o més i aquelles que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65% podran sol·licitar cita prèvia per renovar la seva documentació. Les renovacions es duran a terme en dues jornades. Serà el 9 de setembre a la comissaria de la Policia local i el 23 de setembre davant del Centre Cívic Poblenou. Pel que fa a la resta de la ciutadania, les cites que quedin disponibles per la jornada del dia 23 s'obriran el 16 de setembre. Aquest servei està adreçat exclusivament a persones empadronades a Pineda que tinguin el DNI o el passaport a punt de caducar en els pròxims 6 mesos. Les cites es poden demanar presencialment a l'Ajuntament de Pineda o bé a través del web municipal pinedademar.cat. Pineda obre la convocatòria de beques per a activitats esportives extraescolars per a aquest curs. Les famílies interessades podran presentar les seves sol·licituds del 7 al 20 de setembre, tots dos dies inclosos, ja sigui presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o bé de manera telemàtica a través de la seu electrònica. L'Ajuntament recorda que per tramitar la beca és imprescindible disposar de cita prèvia, unes cites que es poden demanar trucant en el telèfon de l'Ajuntament 93 767 1560 o a través del web municipal que és www.citaprèvia.pinedademar.org. L'objectiu d'aquestes ajudes és facilitar l'accés dels infants i joves a la pràctica esportiva fora de l'horari escolar. Recordem que l'Oficina Local d'Habitatge de Pineda atendrà temporalment a les dependències de benestar social situades al carrer Major 44, segons ha informat l'Ajuntament de Pineda. El trasllat s'ha decidit després d'un incident registrat a les instal·lacions de l'Oficina d'Habitatge on una persona va increpar de manera violenta ahir el personal que hi treballa i acabar trencant el vidre de la porta d'accés. No es van registrar ferits ni tampoc altres desperfectes més enllà dels danys ocasionats a la porta. Tot i això, la ruptura del vidre ha obligat a adoptar mesures provisionals per garantir el funcionament normal del servei i també la seguretat de treballadors i usuaris. Per aquest motiu, mentre es duen a terme les actuacions necessàries per reparar els desperfectes, l'atenció de l'Oficina Local d'Habitatge es presta des de les dependències municipals de benestar social al carrer Major 44 fins que això estigui reparat. A partir d'ara, per entrar a La Meva Salut, caldrà tenir l'IDCAT mòbil, un sistema d'identificació vinculat al telèfon que reforça la seguretat i la confidencialitat de les dades mèdiques. El canvi s'aplicarà de manera progressiva fins a finals d'any i si la implantació funciona correctament, l'accés amb contrasenya deixarà d'estar disponible. Per facilitar l'accés, la novetat més destacada és que es podran gestionar diferents perfils des d'un mateix compte. Això permetrà que familiars o persones autoritzades puguin fer tràmits com demanar hora al metge, consultar la targeta sanitària o gestionar receptes. La temporada sardanista d'estiu a Pineda entra a la recta final. Queden dues ballades de sardanes. Hi haurà una nova audició aquest diumenge a càrrec de la cobla Xaloc a 7:45 del vespre a la plaça de les Mèlies, una de les formacions habituals de la temporada sardanista pinedenca. Recordem que la temporada de sardanes a Pineda l'organitza Mare Nostrum amb el suport de l'Ajuntament i continuarà el dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, amb una nova ballada de sardanes que serà a càrrec de la cobla La Principal de Cassà. Aquests dies continua el festival Micròmetre, dirigit pels pinedencs Joan Gallar i Anna Estol, de la Guàrdia Produccions. El festival celebra el seu 10è aniversari i compta amb una programació especial amb noms destacats de les arts escèniques. Destaquem que aquest dissabte hi ha la gala especial d'aniversari amb la participació de més d'una vintena d'artistes convidats d'edicions anteriors. I diumenge l'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer, això sí, amb totes les entrades ja venudes. En parlen Anna Estol i Joan Gallar.
1: Hem intentat fer com una mica una gala, no? Com una espècie de recopilatori. Sabem de tanta gent que ha vingut durant aquests 10 anys que molta gent se la farà seva aquesta festa, no? Tot a través del portal Entràpolis, igual que qualsevol altre espectacle.
2: Tenim el Quim Masferrer, que fa una edició especial del Bona Gent.
1: Però que ja m'heu exhaurit localitat.
0: Informació i venda d'entrades a festivalmicròmetre.cat. I el Festival Nits d'Estiu de Calella ha tancat l'edició d'aquest any amb xifra rècord i es consolida com un dels grans referents del Maresme. El certamen ha plegat 7.500 assistents, un 7% més que l'any passat, i ha exhaurit les entrades de 14 de les 18 propostes programades entre concerts, monòlegs i vespreig. L'ocupació mitjana ha estat del 92%, segons dades de l'Ajuntament de Calella. I aquest dissabte a Pineda es fa una nova sessió del programa CX Training Beach, una proposta esportiva gratuïta per fer exercici a la platja dels Pins. Una activitat que començarà a 9:15 del matí demà amb una sessió de circuit training i tot seguit es farà la sessió de Cross Beach. La iniciativa forma part de la programació esportiva impulsada per l'Ajuntament de Pineda i el Complex Esportiu Municipal de Can Xauvet, que aquest estiu ja ha ofert diverses jornades d'entrenament a la platja. L'objectiu és fomentar l'activitat física en un entorn natural i aprofitar els espais del litoral per practicar esport, un esport que es pot fer demà a Pineda. I atenció, que les temperatures van a l'alça. De fet, la màxima d'ahir va ser de 30 graus i mig a Pineda. Avui les màximes voltaran entre els 30 i els 32 graus. Les mínimes també seran càlides i es manté la bona mar. Una calor que serà molt intensa durant tot aquest cap de setmana i també amb la temperatura de l'aigua del mar força alta, 26 graus. Això ens ho explica el nostre home del temps, Jordi Pérez.
3: La calor serà molt intensa a tot Catalunya. Una massa càlida extremadament rara, anòmala, marcarà valors molt elevats a tots els nivells i els mapes que veiem avui divendres, dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, amb vent, temperatures, insistim, extremes i més altes que la canícula. Avui, doncs, pugen d'un a dos, tres, quatre graus, segons raconades, segons zones, especialment zones interiors de Catalunya. Avui notarem més calor, més xafogor i un dia molt, molt pesat i un sol que no cal dir, avui caurà foc del cel, eh? Cap de setmana, doncs, mantenim el mateix patró. La calor, doncs, és probable, doncs, que demà s'intensifiqui, en algunes raconades puguin pujar un o dos graus, segons zones, en d'altres sense canvis. Aquí mantenim el de sempre, o sigui, voltant els 30 graus, i la mar, doncs, estarà molt, molt tranquil·leta. Diumenge, doncs, tres quarts del mateix, o sigui, el que al cap de setmana no veiem canvis, voldrien aparèixer algun núvolet prim, eh? Però molt poc important. Dilluns, dimarts, mantindria la calor molt intensa, potser lleugers descensos en zones interiors. Aquí a la costa, doncs, no veiem gaires canvis, la calor serà molt, molt, molt intensa, i a partir de dimecres, dijous, divendres, pues sembla que unes masses fresques, atlàntiques, pues volen avançar cap al nord peninsular i ens podien donar, comportar un alivi tèrmic, potser fins i tot un augment dels núvols i alguns ruixats. Això seria de dimecres, dijous en endavant.

0: Content, el company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte amb ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
5: obre
0: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80.
5: Al Club dels 80.
0: Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Notícies.
1: Des d'ara, per entrar a La meva salut, caldrà tenir l'IDCAT mòbil, un sistema d'identificació vinculat al telèfon que reforça la seguretat. El canvi s'aplicarà de manera progressiva fins a finals d'any i, si la implantació funciona correctament, l'accés amb contrasenya deixarà d'estar disponible. Per facilitar l'accés, la novetat més destacada és que es podran gestionar diferents perfils des d'un mateix compte. Això permetrà que familiars o persones autoritzades puguin fer tràmits com demanar hora al metge, consultar la targeta sanitària o gestionar receptes, una qüestió que preocupava a la ciutadania. Demà dissabte es farà a Pineda una nova sessió del programa CX Training Beach, una proposta esportiva gratuïta per fer exercici a la platja dels Pins. L'activitat començarà a 8:45 del matí amb una sessió de circuit training i tot seguit es farà una sessió de cross beach. La iniciativa forma part de la programació esportiva impulsada per l'Ajuntament de Pineda i el Complex Esportiu Municipal de Can Xauvet, perquè aquest estiu ja s'han ofert diverses jornades d'entrenament a la platja. L'objectiu és fomentar l'activitat física en un entorn natural i aprofitar els espais del litoral per practicar esport. La temporada sardanista d'estiu a Pineda entra a la recta final. Hi haurà sardanes diumenge a càrrec de la Cobla Xaloc a 8:15 del vespre a la plaça de les Mèlies. Recordem que la temporada de sardanes a Pineda l'organitza Mare Nostrum amb el suport de l'Ajuntament i continuarà el dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. En aquest cas, hi haurà una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla, la principal de Cassà. Continua el festival Micròmetre, dirigit pels pinedencs Joan Gallar i Anna Stoll, de La Guàrdia Produccions. Un festival que aquest any celebra el seu 10è aniversari i compta amb una programació especial amb noms destacats de les arts escèniques. Destaquem aquest dissabte la gala especial d'aniversari amb la participació de més d'una vintena d'artistes convidats d'edicions anteriors. I de diumenge destaquem l'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer, que ja té totes les entrades venudes. Escoltem Anna Stoll.
2: Hem intentat fer com una mica una gala, no? Com una espècie de recopilatori. Sabem de tanta gent que ha vingut durant aquests 10 anys que molta gent se la farà seva, aquesta festa, no? Tot a través del portal Entràpolis, igual que qualsevol altre espectacle.
3: Tenim el Quim Masferrer, que fa una edició especial del Bona Gent.
2: Però que ja hem exhaurit localitat.
1: Tota la informació a festivalmicròmetre.com.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Radio Pineda. It's 5 o'clock in the morning.

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.